jo més que nit de bondat de cap primer instrument de voler sonar. No tenim instrument de feixisme, perquè anava la tot de safar. Volíem a muntanya tallada amb reunir.